0: he can sure find the blade.
1: Yo, Leirinach, ag iver an cahir, Kingfisher, ag bogus suas aitamon an tachtin seo ag obrila mac corbier an track sin The Blade agus fíg seo an áling lúho leis chuma. Lána wadur aig arís leis an tríu tunis mós a tír an Van Sa. Ag fanacht galoidur an snáid cain arís an tachtin seo. Pisa kiltira o Ella Langley. Shut shoes in Texas.